0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: Molt bona vesprada de dijous 24 de setembre, primer dijous del mes i segon dia de la tardor. Tot i que la calor no se n'ha anat encara, Sí que hem notat una lleugera baixada de les temperatures, sobretot pel matí i per la nit, però ara que són les 12:20, fa calor. Però bé, llevat d'això, arrenquem esta jornada carregada de notícies. Avui és dia de plenari a l'Ajuntament de Gandia, un plenari que té molts punts, però de moment només s'han tractat alguns d'ells. Anna Llopis, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Celia.
1: Què es destaca d'este plenari?
2: Doncs hi ha diversos punts importants. Per exemple, ja és oficial que aquest pavelló d'halterofília ha passat a anomenar-se

0: Ese pabelló d'halterofília ha passat a anomenar-se Antonio Climent Donet Misteri en honor a aquest emblemàtic entrenador d'halterofília de Gandia. També és un plenari en el que es discuteixen les línies generals dels pressupostos de 2027, també en els quals les formacions polítiques han de donar compte de les assignacions rebudes en 2025. Moltes propostes damunt de la taula. Vox que proposa crear un pla de neteja per als carrers. El Partit Popular un xec per als xiquets que naixen a la ciutat de 500 euros. I des del govern municipal es va exigir un mitjà de transport comarcal escolar. Però, Cèlia, de moment, un dels moments més tensos s'ha viscut en un punt en el qual el Partit Popular demanava la reprovació de la regidora Lídia Morán, perquè asseguren que està fent una molt mala gestió de la seguretat en la ciutat i en especial de la policia local. Escoltem al portaveu del Partit Popular, Víctor Soler.
1: Mire, senyora Morán, concejal de Seguridad Ciudadana, no se puede gestionar la policía local de espaldas a los policías y después pedirles que hagan milagros en la calle. Hablamos de Comisiones Obreras, que este mismo verano ha denunciado que 33 plazas están vacantes en una plantilla de 157.
0: Y eso es el que contestaba la regidora, Lídia Morán.
2: Vienen ustedes a este pleno a pedir mi dimisión. Yo les voy a responder con absoluta tranquilidad, con la cabeza muy alta y sobre todo con hechos. Porque usted, señor Soler, tiene el don de la palabra. Es usted un gran orador y seguramente que quien no le conozca le resulte hasta atractivo. Hablan ustedes de mala gestión, de enchufismo, de abandono de la policía local. Pero ustedes tienen un problema, que mienten más que hablan y que ustedes ya gobernaron esta ciudad. Y por sus hechos les conocemos.
0: I s'ha viscut un moment tens perquè durant aquesta intervenció el Partit Popular, els regidors del Partit Popular mostraven uns cartells en els que posava dimissió i això no ha sentat molt bé a l'alcalde de Gandia, que ens enfrontava amb Víctor Soler. Este ha sigut el moment.
3: Jo, abans de que continuï la senyora Morant, crec que impropi en el plenari de la paraula a una regidora condicionar la seva intervenció a partir d'uns queixis que vostès tenen tot el dret a manifestar i a exhibir, però que no crec que siguin lloc per a poder-los exhibir en el plenari de l'Ajuntament.
2: Ara?
3: Especialment si està...
2: Perfecto, empiezo de nuevo, no pasa nada.
3: Especialment si està intervenint una regidora i us dona la paraula. Jo crec que vostès ja han expressat perfectament bé el que volien transmetre. Crec que la seva postura ha quedat lo suficientment clara, però no és ni decorós ni respectuós en qui té ús de la paraula, sobretot perquè s'estan al·ludint a ella, estan interpel·lant-la a ella, fer valdre uns cartells que crec que ja han expressat el seu missatge, però que crec que no són ni decorosos ni respectuosos en este plenari. Així que, per favor, els demanaria, si foren respectuosos, que retiraren els cartells.
0: No sé, se sentia un poc malament, però perquè és l'àudio. Tenien problemes d'àudio en aquest just moment en el plenari.
4: Però a més, Anna, a banda d'este plenari, que encara continua duent-se a terme, tenim també una mala notícia a Taverners de la Valldigna.
0: Així és, Cèlia, és una notícia en la qual despertàvem este matí i la veritat és que ens ha deixat a tots un poquet, no sé com expressar...
4: Amb el cor encollit.
0: Sí. Sí. És l'entitat de Valldigna antifeixista, ens ha fet arribar un vídeo d'una agressió que segons es denuncia va córrer la nit del dissabte passat en la localitat de Tavernes mentre celebraven les festes patronals, concretament el dia de les disfresses.
5: No, pues, ya yo me voy, pobrecito. Me da pena. Pero que la me da pena, que lo dejen en paz, me da pena. ¿Qué has dado tú a la casa? Anche, dile algo tú. No me hace caso.
6: Ya, pero es un hijo de puta.
7: Que no era una pedra.
0: Este es el audio del vídeo.
4: Se escolta Pegueuli.
0: Pegueuli a Marruecos.
4: A Marruecos.
0: Sé que n'hi ha gent que diu deixeu-lo en pau, deixeu-lo en pau. No he posat el vídeo, no he publicat el vídeo en la web perquè són menors i s'ha de respectar la seva imatge. Però la veritat és que queda l'atenció. Perquè denuncien, ha sigut un grup de joves, que és la nit del dissabte en Tavernes de la Valldigna, va fer aquesta agressió.

0: agressió a un home, perquè no sabem molt bé el motiu, però sí que s'escolten frases racistes cap a aquesta persona, i és el que denuncien des d'aquest col·lectiu.
1: Només de... el que s'escolta ja és horrible, però la veritat és que el vídeo és encara pitjor. Tenim a l'altra banda del telèfon a un membre de la Valldigna antifeixista que no ha volgut dir el seu nom per por a represàlies. Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Contents. Com es van desenvolupar els fets? Què és el que es pot veure en aquest vídeo?
2: A veure, nosaltres, simplement el vídeo ens ha arribat, igual com l'ha arribat a molta gent. I el que vegem, clar, el dissabte va ser això, la festa de disfresses en tavernes, que és el dia fort,
1: sí.
2: I pareix que era la zona pròxima... Bueno, comença el vídeo en el polígon, que estaríem fent botelló, i no se sap per quin motiu, nosaltres no sabem el motiu, almenys, perquè comença este fustigament, que comencen ja pues, una multitud, comença a vinga l'espenta i bueno, el que es veu al vídeo, vinga ja pues, insults, comentaris racistes i una pallissa, el que és clarament una pallissa que van pegant-li, va caient en terra i continuen pegant-li durant bueno, el vídeo que nosaltres hem vist dura 5 minuts, 45 segons. Abans també hi ha un altre vídeo de 10 segons que es veu com... que aquest vídeo és anterior i es veu com cau a terra també d'una hòstia. I, bueno, perdó per les paraules, però bueno, és que és una cosa que em posa de molt mala llet. I clar, hi veus com... N'hi ha, jo què sé, no sé quanta gent hi haurà, 30, 40, i la gent, alguns diuen, ai, pareu, que li fareu mal. Però... ningú s'acaba de clavar i altres van gravant-ho, riguent-se, igual que està este vídeo, n'hi haurà moltíssims vídeos, perquè es veu molta gent gravant-ho. Després n'hi haurà els típics que és bulo, però bueno, ahí són les proves, clar. És un vídeo que no es pot enviar perquè no es pot mostrar perquè apareixen molts menors d'edat. I clar...
0: Exactament. La veritat és que aquest matí hem publicat la notícia en les nostres xarxes. No hem publicat el vídeo, òbviament, perquè, com sí. Dius, són menors. I la gent ha començat a dir això, justament. És un bulo, és mentida.
2: Sí. Sí, són coses que pues, tot el que està passant a Ceuta, que s'han traspassat ja unes quantes línies roges, des de grups paramilitars han anat a per la caça del migrant directament, bueno, i des del Congrés espanyol, vull dir, les paraules és el que es diuen, anant a caçar-los. Pues s'han traspassat una sèrie de límits que al final pues, tot això es normalitza i són coses que no s'han de normalitzar. I bueno, l'altra cosa que sabem també, que es veu que 10 minuts abans d'aquesta agressió del vídeo van agredir també a un xic també de tavernes de 20 anys, d'origen senegalès, però criat a tavernes. I bueno, el seu germà ha vist el vídeo, va veure el vídeo que estem comentant i diu que hi ha persones que van atacar el seu germà que també estan allí. I he de dir que el xic d'origen senegalès està des del cap de setmana ingressat en el clínic i té la mandíbula fracturada, li han posat una placa de titani i bueno, ara mateix, fa uns minuts, està anant a fer-li un tac. Si això no és per a preocupar-nos, no sé.
0: No sé si saps si s'han presentat denúncies davant de la policia.
2: Sí, el que estic parlant d'origen senegalès, sí. Este és l'únic que tinc contacte, perquè l'altre no sé en qui és, no el coneixem. No, almenys nosaltres no el coneixem. Mm. No sabem. Suposa que també, inclús és possible que tot tant odi que he rebut i tanta marginació, és possible que n'hi hagi anat al metge a curar-se. No ho sabem. Nosaltres no ho sabem, però clar, hi ha gent que al final... està invisibilitzat i l'únic que ha fet és rebre una pallissa per ser diferent. No sabem el que ha fet ell, no sabem si ha fet algun motiu pel qual començar tota la disputa. de totes maneres, el que han fet, una cosa és pegar-se dos espentes i o si o pots cridar, jo què sé, pots cridar la policia o el que siga, o no sé, no. Però el que estan fent és una pallissa. I van darrere d'ell pegant-li durant uns quants minuts. Vull dir, és, no sé, és totalment fora de lloc.
1: I a més, el vídeo es pot veure... Clar, pel que diguem, que no sabem per quin motiu s'ha començat tota la baralla, però bueno, independentment d'això no està justificat perquè són moltes persones que li peguen a una sola persona.
2: Sí, no? Sí. Sí, no, i de munt, el que dius, no se sap el motiu, però en el vídeo sí que veuen comentaris referents al seu origen, no? Com ves en el teu país i coses d'aixes. Saps, vete a Marruecos, vete a Marruecos, això senten en el vídeo, comentaris d'aixe estil. No ho sé, vull dir, sí, ja el dic jo que si fos una persona, anem a dir, del poble de tota la vida, pues segurament no hauria passat això, però s'ensenyen cap a aquesta persona pel fet de ser magribí. Saps? És un poc això, és símptoma del que portem uns anys veient, i entre la joventut en la Vall d'Igna està passant això, que molts pues, es normalitzen comentaris, es normalitzen pues això, insults racistes i demés, i passen aquestes coses al final.
1: I s'identifica les persones de agressores com a persones de tavernes? Són veïns i veïnes de tavernes?
2: Sí, són veïnes de tavernes. Pot ser que hi hagi algú de fora, sí, però la majoria són gent de tavernes. Vull dir, jo, perquè ja tinc, som en major, no els conec, però sí que sé de gent que ho anem mirant i dic, vale, este és fill de tal, este no sé què. I la gent sap els noms. Molta gent sap els noms.
1: No sé si al poble existeix aquest temor, a que això s'acabi normalitzant ja fins a un punt que no es puguen fer festes tranquil·les, o és de moment casos puntuals?
2: No ho sé, home. Jo espero que siguin casos puntuals, no només casos puntuals, sinó que no torni a passar. I això és que són una cosa que com a societat no podem permetre, que passen aquestes coses. Al final són tot persones i ningú té més drets que altres, i aquestes coses no poden passar. De pegar algú pel seu origen o pel seu color o pel seu accent, aquestes coses... Nosaltres com a col·lectiu, la Vall d'Igna antifeixista, no, jo ho condemnem energèticament, perquè no podem anar a això.
1: Totalment. Pues moltíssimes gràcies per atendre'ns, i bueno, pues el que tu dius, esperem que no torni a passar. Moltes gràcies.
2: Sí, esperem que no torni a passar. Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
2: Adéu.
1: Pues bé, des de l'Ajuntament de Tavernes també han fet un comunicat on mostren el seu rebuig a aquest tipus d'actes. Escoltem a l'alcaldessa, Lara Romero.
3: Des de l'Ajuntament de Tavernes i com a alcaldessa de la ciutat volem mostrar la nostra condemna més ferma davant de qualsevol acte de violència i qualsevol conducta amb possibles connotacions racistes o xenòfobes. Els fets que hem conegut a través d'un vídeo ja estan en mans de la Guàrdia Civil, i com que la investigació es troba sota secret de sumari, hem de ser prudents i deixar treballar a les forces de seguretat. Volem traslladar també un missatge de tranquil·litat. Estem davant d'un fet aïllat i que no representa Tavernes. Som un poble divers i acollidor on conviuen amb normalitat famílies de diferents procedències. Tavernes és convivència, respecte i diversitat, i davant de qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia, tolerància zero. I des de l'Ajuntament continuarem col·laborant amb les forces i cossos de seguretat i actuarem dins de les nostres competències amb total fermesa i amb allò que siga necessari per a assegurar i garantir la convivència al nostre municipi.
0: Doncs ahir teníem les declaracions de l'alcaldessa, sí que ha dit això, que està ja investigant-se per la Guàrdia Civil. Estarem pendents.
1: Ens deixem treballar, no?, els professionals, però bé, el cas és que bueno, l'alcaldessa ha volgut remarcar això, no?, de que és un cas aïllat i que no és habitual que passin aquest tipus de coses a Tavernes de la Vall d'Igna, i esperem que no passi mai més.
4: Hoy por hoy Gandea, con Celia Chulia.
5: ¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
6: Llega la gran noche de feria. 2 de octubre, desde las 11 de la noche y hasta las 5 de la madrugada, Avenida República Argentina, aterriza la fiesta Breche, la más linda del mundo. Breche es mucho más que una fiesta, es música, alegría.

I si torna a sonar esta cançó, ja saben que és perquè anem directament a la platja nord de Gandia, a parlar amb Creu Roja, però bueno, ja saben que ells són un servei, no? Que estan molt ocupats i, per tant, els traslladem nosaltres directament la informació que ells ens donen. La bandera està verda avui, eh? I pel que fa a l'afluència de gent, està entorn a un 60 o un 70%.

0: Anem ara amb aquesta secció, que és la que fan vostès mateixa, que és la de A Quien Corresponda. Anem a llegir els vostres missatges que ens envien de text. Buenos días. Soy un residente de la playa de Gandía y a la altura del carrer de la Devesa 29, justo enfrente hay unos contenedores de basura. Y a sus pies alguien dejó unas maderas que entorpecen el paso de la acera. Intenté ponerme en contacto con la empresa de recogida de trastos y me dijeron que tenía que depositarlos justo delante de mi domicilio. Pero el caso es que estoy en mi segunda residencia y los trastos no son míos. Con el fin de que pasen a recogerlos lo antes posible, es porque me dirijo a quien corresponda. Gracias de antemano. Y anem a escoltar algunos de los mensajes de veu. A veure si trobem algun d'aquests missatges de veu que ens fan arribar. Ja saben, que poden enviar un WhatsApp, un correu o inclús cridar al nostre telèfon i deixar aquest missatge o aquesta petició que vostès vulguin que els arribi, responsables polítics d'ací de Gandia, pues, esperant a que salti el contestador i deixant el missatge.
1: Ahir era el dia de sense cotxes i van comentar que en Gandia seria tota la setmana gratuït el transport públic. Però jo vaig pujar a la Marina gandiense, que va de la platja a Gandia, tot el món, o quasi tot el món ho sap, pues, li vaig preguntar al conductor si era gratuït i m'ha dit no. I dic, pues, a ràdio he comentat que el transport públic seria gratuït. Jo no dic que sigui una setmana, però per lo menos el dia eixe, després no sé com voler comentar que la gent agarre el transport públic. Moltes gràcies i a qui corresponga.
0: Molt bé. Pues ahí teníem esa petició. Anem a escoltar altre dels missatges.
2: Hola, cridava a qui corresponga perquè ahir dimarts, dia 22 de setembre, vau ficar un missatge d'una senyora que dia que el parc de l'Alqueria de les Flors que estava ple de merdes, que no netejava. Estava ple de merdes de gos, suposa. Diria aquesta senyora que no és problema això de netejar, penso jo. Jo penso que és més fàcil mirar el que porta el gos i deixar que cagui ahí. ¿Vale? Cridar l'atenció, cridar a la policia, ara té que anar un altre a replegar la merda. Que la replegaran, suposo. Però per què té que replegar la merda quan l'amo del gos se deixa la merda ahí? És que no entenc jo per què se li van a la faena un altre, vale, sí, el paper, vostè segurament, o ningú dels que estan sentint molts tiraran papers a terra, ni res, però n'hi ha barreteros agranant el carrer, perquè n'hi ha molta gent que no la replega. Però si no la tiraren, el barrendero canviaria les papereres i si alguna cosa està s'envolant la replegaria, com passa en alguns països de l'estranger, que ha vist jo. Vostè passa per Singapur, pel carrer, i no n'hi ha...
0: Bueno, pues ahí teníem esa petició de no demanar que es netegen més els carrers, sinó embrutar-los un poc menys, no? També tenim altres missatges.
3: Buenos días, soy una señora de aquí, del Real de la Villa. La farmàcia y en lo de Soliva hay dos agujeros. Ya lo dije la semana pasada, con chapas. Ahí, hasta que no se caiga una persona y se haga algo, ustedes no hacen caso. Pues ya llevamos dos o tres semanas así. Cuando puedan lo arreglen, pero ya está bien, que es un paso que pasa la gente por la acera, por favor.
0: Pues bé, anem a escoltar un últim missatge.
4: Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es Verónica y somos una asociación de madres y padres de alumnos de la FP. Hemos preparado una moción, hemos enviado a todos los ayuntamientos de la SAFOR y parte de la Marina que nos están llamando los plenarios, ¿vale? Y lo que estamos pidiendo es que los alumnos de la EGP tengan un transporte para poder ir a sus institutos a donde vayan a ir a estudiar. Queremos que nos oigan, que sean más familias perjudicadas, se pongan en contacto con nosotros. Gràcies.
0: Bé, doncs ahir ja teníem tots els missatges. Ja saben, que demà és el dia que venen a respondre els responsables polítics. Recorde rapidíssim els contactes que poden enviar els vostres missatges, que són el 96 296 1031, si ho volen fer per telèfon o per WhatsApp, o el correu corresponda@radiogandia.net.

0: ara sí que anem amb altres temes. Segur que han escoltat el cas de Mari Carmen. És l'anciana de 87 anys que ha sigut desnonada del pis on vivia, feia ja més de 70 anys, a Madrid. I el cas és que un fons voltor va comprar l'habitatge i li va triplicar, o quadruplicar, el lloguer que Mari Carmen ja pagava. La dona, pensionista, doncs no es pot fer càrrec i finalment ha sigut desnonada de la casa on ha viscut durant 70 anys. Però ja sé a Gandia, com està la situació de l'habitatge? Ha hagut o hi haurà moltes més Mari Carmens així a la Safor? Doncs li ho preguntem directament a una de les portaveus del sindicat d'habitatge de la Safor, Judit Martínez. Judit, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: A Gandia i a la Safor hem tingut també altres persones amb aquesta mateixa situació?
1: Sí, sense cap dubte. El cas de Mari Carmen ha sigut molt mediàtic i això ajuda a visibilitzar la problemàtica. Però la veritat és que a la Safor hi ha moltíssims casos que no eixen als mitjans. Moltes persones no volen exposar-se simplement pel fet de la vergonya o perquè no poden, perquè estan lluitant per el seu habitatge o perquè es passen el dia treballant per sobreviure. I bueno, pues tot això fa que la major part de la barbàrie habitacional quedi oculta i no siga visibilitzada de la mateixa manera.
0: Clar, estàvem comentant, no?, que este cas és peculiarment més alarmant per l'edat que té Mari Carmen, que són 87 anys, i que ha sigut desnonada, pues això físicament es veu que no està en bon estat de salut. Però clar, moltes persones no cal que siguin persones de 87 anys, vull dir, els joves també ens trobem en aquesta situació de no poder pagar-nos un lloguer.
1: Sí, sí, és així. Hi ha molts casos, hi ha famílies amb menors, hi ha gent jove que no es pot permetir, o sigui, aquest hivern fa poc va haver un cas així de gent jove que no es podia permetir pagar la pujada de lloguer. Famílies migrants, ho sofreixen moltíssim i també és algo que passa molt desapercebut perquè pareix que no tinguin la mateixa importància que una dona major. Persones vulnerables, persones que tenen discapacitats i que no poden sobre... O sigui, és que hi ha gent en tota segmena de circumstàncies a les que s'afronten aquests casos.
0: No sé si hi ha al sindicat de l'habitatge heu tingut algun cas que destacaries.
1: Pues a veure, hem tingut algun cas, fa poc va haure una família a Potries que al final vam aconseguir que es pogueren quedar amb un lloguer social. També vam tindre una dona que era francesa, la qual va estar lluitant també per una pujada de lloguer i així. Vam tindre el cas fa recentment també una família migrant amb tres menors que es feien fora. No sé, hi ha hagut, la veritat és que des que estem al sindicat hi ha més de 40 casos que hem anat acompanyant i, o sigui, hi ha desnonaments que són visibles, hi ha que no són visibles i hi ha que hem pogut guanyar i poder tindre algun tipus de lloguer social o alguna ajuda, però d'altres que realment les persones es queden sense ningú tipus de habitatge o de...
0: Alternativa, no?
1: D'alternativa habitacional, correcte.
0: Clar, en el vostre cas, des del sindicat, Judit, què és el que podeu fer? És a dir, com s'actua?
1: A veure, des del sindicat nosaltres el que estem fent generalment són assessories col·lectives on informem a la gent de quins són els seus drets, de quins són els recursos, els procediments que poden seguir. Els acompanyem mitjançant, perquè està clar que cada cas és únic i individual i cada persona té unes circumstàncies i és una cosa. El que sí que està clar és que la gran majoria dels casos que acompanyem són propietat de fons voltors o de bancs o de grans tenidors on la intenció és fer-los fora per poder seguir lucrant-se i especular d'una major manera.
0: Clar, és que la situació és crítica. Digues.
1: Sí, bueno, pues la lluita des del sindicat, nosaltres el que volem és una organització i una defensa col·lectiva per a afrontar els desnonaments i que cap persona ho tinga que afrontar sola. El mobilitat, l'habitatge buit i acabar amb lloguers, per exemple, algo que no t'he anomenat, no? És lloguers de temporada fraudulents, que també és algo que sofreix moltíssima gent, no? Ja que tenim una part de pues, estem al costat del mar i hi ha moltíssims contractes que fan de setembre a juny i després arriben a juny i fan a la gent fora i realment aquestes persones no tenen on anar perquè sa casa és eixa i realment estan fent un ús fraudulent de la LAU. O sigui, estan fent un ús fraudulent de la llei de vivenda perquè realment quan un contracte de temporada és quan una persona fa un ús de temporada. Si no, o sigui, si una altra persona no té cap alternativa habitacional, no és un ús de temporada.
0: Clar, sí, per tant, això de que es fa de llogar durant l'hivern, no? A una persona i que els dos mesos d'estiu se n'hagi d'anar és il·legal.
1: Això és il·legal, completament, i és un desconeixement que la gran majoria de les persones no saben. Realment la LAU ens empara quan fem un contracte, quan diuen que és d'un any, realment la llei de vivenda ens empara que quan tu fas un contracte l'inquilí té dret a estar fins a 5 anys i realment són moltes coses que la gent no sabem per aquest desconeixement i tenim moltes coses que ens poden acompanyar i ens poden ajudar i això és el gran sentit del sindicat, saps? Que la gent siga coneixedora de totes aquestes coses.
0: Totalment. Judit, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: De res.
0: Que vaja molt bé. No sé si feu alguna xerrada o algun acte que puguem anar i expliqueu tot això.
1: O de moment... Per ara no hi ha cap event a la vista, però sí que n'hem fet algun i pues bueno, quan si hi ha alguna cosa vos avisarem perquè vingueu, sí, per supost.
0: Totalment. Judit, moltíssimes gràcies.
1: Vinga, tu, adéu.

0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: La 1:09 del migdia, i com sempre a aquestes hores pues fem un xicotet repàs per tota l'actualitat del dia. Anna Llopis, hola de nou.
2: Hola Celia, què tal?
1: Fem un repasset per l'actualitat. Ja estem contant-la des del principi del programa, però bueno, més notícies.
2: Doncs bueno, repassem un poquet com contes, Celia, esa notícia del dia que ens hem despertat en ella, esa possible agressió racista cap a una persona magrebia en Tavernes de la Valldigna. Després ho denunciava l'associació antifeixista de la Valldigna, que s'ha fet arribar aquest vídeo en el que es veu a un grup de joves com donen una pallissa a este home. Doncs hem de dir que la Guàrdia Civil ja investiga esta possible agressió, s'ha fet càrrec d'aquestes investigacions i de moment està tractant d'identificar a les persones que apareixen en aquest vídeo per a procedir a la seva detenció. Des de l'Ajuntament de Tavernes ha emès un comunicat en el que lamenten i condenen esta agressió i recordem, Celia, que n'hi ha una possible segona agressió. Bueno, sabem que n'hi ha una segona agressió, lo que no sabem certament si són les mateixes persones les que ho han comès, però és un xic que està ingressat en el clínic d'origen senegalès perquè se li va trencar la mandíbula. I aquesta agressió es va cometre minuts abans de l'altra.
1: Que s'ha quedat gravada en vídeo, eh?
2: Sí, hem parlat en el germà d'esta segona víctima, que és d'origen senegalès, però s'ha criat en el poble, és del poble de tota la vida, i ens comentava que una de les persones que li va agredir a el seu germà, encara que no apareix en el vídeo, sí que sembla que és del grup, exacte. Ara falta que les investigacions avancen i ja vinculen una agressió en l'altra o no, i ahí sí està la qüestió.
1: Molt bé, doncs ahí deixem este tema, deixem treballar els professionals que estan investigant el cas, esta agressió. Hi ha un vídeo, però nosaltres no l'hem compartit. De fet, no es pot compartir perquè eixen les cares dels menors, que són els agressors, són menors d'edat. Més coses, Anna?
2: Més coses. Està en marxa aquest plenari a Gandia, del que parlarem més en l'hora 14. Ja han comentat també al principi del programa que el Partit Popular havia demanat la reprovació de Lídia Morán i es donava un moment de tensió en el que el Partit Popular mostrava cartells en el que posava dimissió cap a Lídia Morán. I també a Oliva s'ha tingut lloc avui un plenari important perquè s'ha fet efectiva la renúncia de l'edil Joan Mascarell. L'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, ha dit que Joan ha estat un treballador incansable que ha dedicat moltes hores a la gestió municipal, i tant Joan com l'alcaldessa i també el portaveu de projecte Oliva, Joan Mata, han demanat que la seva decisió ens faci reflexionar a tots i que la crítica constructiva a una gestió no es convertisca mai en un atac personal, perquè darrere de cada regidor o càrrec públic sempre hi ha una persona, una família i una vida.
1: Pues així és.
2: Això passava en Oliva també, este matí. I recordaràs, Celia, que fa unes setmanes, a l'inici del curs polític, des de l'Ajuntament de Gandia ens comentaven que anava a convertir-se en promotor de vivendes, que és una mesura pionera que emprèn l'Ajuntament de Gandia. Doncs ahir en la ventana, el regidor responsable de vivenda, Salvador Gregori, donava més detalls de com es va a concretar esta mesura.
3: Molt simbòlica, però cridanera. Anem a fer 6 vivendes ahir en Benipescar. Estem ara en licitació, va a treure la licitació el projecte. Anem a treure la licitació 6 vivendes per a poder construir en recursos propis vivendes i després ficar-les a la venda, vivendes de protecció pública, òbviament. I després n'hi ha una altra línia d'actuació que és a través d'una cosa que es diu les cooperatives de vivendes.
1: Bueno, pues ahí teníem a Salvador Gregori, que és el responsable de vivenda.
2: I un altre succés succés, Celia, la Policia Nacional ha detès a tres persones, tres homes, un Gandia, altre en Puerto de Santa Maria i altre en Reus, per una estafa. Es feien passar per falsos inversors i han estafat més de 4.000 euros a una víctima de Mahó, en Menorca. Mm.
1: Doncs aquestes són les notícies, els temes d'avui. Anna, si et sembla, ens retrobem després en temps ja de l'agenda, no?
2: Perfecte.
1: Molt bé, gràcies.
0: Hoy por hoy, Gandia, con Celia Chulia.

0: por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co. 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co. en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
1: Escucha atentamente. Incómodo, ¿verdad? Así se siente una empresa cuando se queda sin internet, sin teléfono y sin soporte. En Digitel evitamos esos silencios con comunicaciones fiables y soporte directo con tu asesor privado. Fibra, telefonía, redes wifi, videovigilancia, bots de voz impulsados por IA. Digitel, siempre conectados contigo.
2: Diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual en mujeres sexualmente activas y varones. Población LGTBIQ+, y población HSH. Técnica PCR con resultados precisos y rápidos en 90 minutos. Visítanos en calle Mayor 18, Gandía. Ginecóloga doctora Concha Escrivá. Teléfono 96-287-1441 o en ginegandía.com. Siempre en vanguardia.
3: Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
4: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
5: Mi Ferauto, tu concesionario Seat en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
6: I anem a parlar d'altres temes, en concret ara del ciclisme, perquè ja sabem que ens trobem en la setmana de la mobilitat i un dels objectius és evitar agafar tant de cotxe i per a molts, i molts han optat en lloc d'agafar cotxe, pues agarrar la bicicleta. I clar, es nota un increment ara per l'interès de les bicis? Pues li ho preguntem directament als professionals que són els que saben. Germán Banyuls, gerent de Bicis Rally, bona vesprada.
7: Bona vesprada, què tal?
6: Apropa't un poc més al micro. Ai, perfecte. Com està el sector ara? Es nota aquest increment d'interès o què?
7: La veritat que moltíssim. O sea, és dir, i fijat, en les dones més encara,
6: Sí?
7: Sí. Nosaltres hem organitzat una Woman in Bike en Madrid per mediació de la Real Federació de Ciclisme, que s'han apuntat 5.000 dones. Mm-hmm. O sea, que el mercat, la bicicleta és un mig de transport que, a més, és un mig de deport.
6: Claro.
7: I bueno, tu saps que la gent cada dia es cuida més, vol cuidar-se més, i, bueno, no és el típic futbol que necessites a 11 jugadors o a 7, sinó que és algo que es pot fer a soles.
6: Exacte.
7: I que no, el tennis necessites que el teu companyer estigui amb tu, perquè si no, no pot estar. Totalment. I entonces la bicicleta al final, no sé, la gent està conscienciant-se i cada dia se'n venen més.
6: Mm-hmm. A més, és un moment de desconnexió, no? Estàs tu en la teva bicicleta, jo mime conmigo, no? Que diuen.
7: Totalment.
6: Pensant en les teves coses.
7: Jo, per exemple, jo monte tots els dies en bicicleta, mm-hmm, i, de fet, a mi m'ha canviat la vida la bicicleta. Jo pesava 53 quilos més.
6: Ostres.
7: Sí, sí, 53. O sea, la gent diu, bueno, però la dieta i tal, no? Fes deport constant i veuràs com el teu cos va al puesto. La bicicleta a mi m'ha salvat la vida, nunca mejor dicho. Què passa? Que realment és un deport que tu pots fer en el moment que vulguis, a soles, i per mi, a més, és un psicòleg. O sea, perquè te centres en el que estàs fent, te relaxes, se t'olviden els problemes de la vida diària i de la faena, i te centres en el que estàs fent, perquè si no te pots pegar un bac. No? I la veritat és que és molt... jo sóc un enamorat del ciclisme, tinc 53 anys i sóc enamorat de fa 3 anys, O sea, que jo no he pujat en bicicleta ni el dia de la meva comunió i me'n van regalar una.
6: Ja,
7: o sea, jo en la vida he pujat en bicicleta. I, bueno, des que estic en esta empresa, que és una multinacional, veig entrar de director, molt gordo, Uh-huh. I el amo de la marca me va dir, Germán, monta bicicleta, tal, tens que eixir tots els dies, tens que anar... I jo vivia en Amèrica i estava a les 5 del matí així en bicicleta. Bueno, quan me vaig donar compte, dic, ostres, porto tota la vida fent dieta. I la solució estava damunt de dos rodes. La veritat és que a Xina se manté molta gent i és un deport pues, que cada dia està en auge, eh? O sigui, sense dubte. I per mobilitat, les grans ciutats, com Granada, Madrid, Barcelona, cada dia estan més preparades per a tenir una ciclovia, un carril bici, i poder que la gent se menegi en bicicleta, perquè avui anar en cotxe és una locura, per el preu, per tot.
6: I a més vosaltres teniu com les dues vessants, no? La fabricació i la venda.
7: Sí, nosaltres som... Rally és una marca, que és una fàbrica de bicicletes. Nosaltres, a més, fabriquem per tres marques. Uh-huh. La marca Bipro, que és del Corte Inglés, nosaltres la fabriquem nosaltres. Uh-huh. I la marca Rally en si està expandida en tot el món. I fa 4 anys va entrar en Europa, com jo, que estava de director general de la marca, era d'ací, pues, lògicament la fàbrica... No vais por en el Real perquè no cabia. Perquè si no, l'haver estat en el Real. O sea, i la tenim en Xeresa. En Xeresa s'ensamblen bicicletes, se fabriquen, se pinten i a partir d'ahir pues, distribuïm en tota Europa.
6: Mm-hmm. Que xulo, clar. En tota esta projecció, no?, internacional, també es nota en els altres països aquest increment?
7: Sí que es nota. De fet, Espanya és dels països que menys es nota. Ah. O sea, sí, te vas a Alemanya i pots veure... Si tingueres que... Te poses en un cantó en Alemanya, en qualsevol carrer, a les 7 del matí, i en una hora pots comptar 500 bicicletes. Gent que va a treballar en bicicleta. Mm-hmm. Si te vas a Holanda, ja, és un show. Pots comptar 10.000. O sea, si te vas a França, pots comptar 5.000, 10.000 bicicletes que van a treballar, la gent va a treballar en bicicleta. En Espanya tenim més precaució, tenim més por a utilitzar la bicicleta. Jo tinc amics que no fan bicicleta de carretera perquè li tenen por al tràfic, o als cotxes, o als accidents que solen hi haure, no? Però també és de veres que cada dia la gent està més conscienciant, hi ha més campanyes de precaució. Mm-hmm. I bueno, jo volia añadir una cosa perquè, sí, fíjate que ahir justament... vaig tindre una reunió en un gabinet psicològic i pedagògic. La psicòloga era de Panamà i el pedagogo era nord-americà. Mm-hmm. Estaven dient de la diferència que n'hi ha de regalar a un xiquet una tablet a regalar-li una bicicleta. Mm-hmm. O sigui, em va causar molt de respecte perquè jo tinc fills també i la psicòloga em deia que estan, cada vegada li arriben més xiquets amb problemes en 8 anys, 9, 10, que tenen el cervell torrat i que tenen sobrepès.
6: I no has d'anar en bicicleta, eh? És de la, claro.
7: Exacte, és de la tablet, no. De tal. Entonces,
6: si ves bicicleta, igual no es passaria.
7: El pedagogo...

0: Claro. Exacto, es de la tablet, de tal. Entonces,
1: si ves bicicleta, igual nos pasaría.
0: El pedagogo le diría a la psicóloga, oye, es que hace 30 años se regalaba una bicicleta y el niño era el tío más feliz del mundo y los padres súper contentos y tal. Y Wii ya no están. Pero fíjate que bicicleta Rally, la marca Rally, que Wii es una marca de ciclisme profesional, Wii Perico Delgado y muchos equipos internacionales van en Rally. Sempre lo fort de Rally ha sigut la bicicleta infantil. Nosaltres, la tenda que han muntat en Gandia està repleta de bicicletes infantils. O sigui, és una cosa que jo tinc obsessió en que la gent entenga que comprar una bicicleta al seu fill és regalar-li salut. I això és la realitat. I les campanyes de mobilitat que fa l'Ajuntament i que fan en tot el món i en tota Espanya, principalment ara, és per això, és perquè n'hi ha que regalar salut. Si vas a comprar-li un regal a una persona, regala-li una bicicleta. Si vols regalar-li alguna cosa a ton pare, regala-li una bicicleta. I a ta mare, regala-li una bicicleta. No, és que té 70 anys i no passa res. No passa absolutament res. Persones de 70 anys poden anar en bicicleta. I l'únic que estan fent-li és un favor tremendo. I ho dic en sèrio, eh?
1: Regalar una bicicleta és regalar salut, eh?
0: Sí,
1: totalment. Anem a quedar-nos en esta frase.
0: Sí.
1: Pues bueno, moltíssimes gràcies per vindre, Germán.
0: A vosaltres. Ha sigut un plaer.
1: De tot això. I bueno, a veure si m'animo jo també. Que m'has donat goleta, eh?
0: Per favor.
1: Estaves ahí parlant de tant d'entusiasme que m'has contagiat.
0: No, prova-ho. Pues mira, sí. Per les persones que volen provar-ho, van a la tenda Rally, d'ací en el carrer Sant Vicent, número 50. I que vull provar una bicicleta que no provam. I nosaltres li deixem una perquè la prove. O sigui que, i fem rutes per gent que no sap, que mos acompanya, anem a la playa, per la ciclovia, per ahir el Grau. I la gent ho prova, ja m'agrada, perfecte, no m'agrada, doncs ho deixes estar, jugues a futbol.
1: Exacte.
0: Però n'hi ha que fer deport.
1: Molt bé, així no és. Germán, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Gràcies, adéu.

0: continuem parlant d'esports, però en este cas de vòlei. Un esport que, com us deia Germán, sí que necessita d'altra gent, eh? Però bueno, en este cas està solventat, està a Gandia. Daniel Ardit, bona vesprada.
1: Hola Celia, molt bona vesprada, què tal?
0: Contamos.
1: Sí, anem a parlar de vòlei platja, en concret del campus internacional Sensation Beach. Amb Sensation volen dir pues, una mena de bona sensació. Uh-huh. Està en la platja de Gandia, a l'altura de l'Hotel Bairén, i des de fa una setmana està en marxa, són partides que juguen, i fins al 24 d'octubre. Vam estar ahir de vesprada xafant algunes d'aquestes 28 pistes que estan instal·lades en l'arena de la platja, com dic, a l'altura de l'Hotel Bairén, 10 anyets venint a la platja de Gandia a jugar a vòlei. Pau Sapinya és el president del club Sensation Beach i ens conta els inicis i la seva evolució.
2: Començarem a veure què passava, perquè el vòlei platja és un esport que, per curiositat, on més fred fa és on més es practica, i així a Espanya hem tingut jocs tops, però no era un esport que es practicara molt, i gràcies a un Erasmus i gràcies a conèixer a Marvin i a David vam començar a veure que Gandia tenia una condició perfecta: àmplia platja, arena fina i un lloc que n'hi havia que donar-lo a conèixer. Que hem tingut la sort de tindre campions olímpics, campions del món, hem tingut diferents nivells de professionalitat, i tots diuen que l'arena és molt bona, i entonces

0: És això, el donar un valor extra perquè la gent vinga a jugar així. El nostre lema és vine com a jugador i torna a casa com un amic, perquè realment tots venen així a participar un poquiu perquè volen aprendre, perquè volen millorar el seu esport, però realment després se'n van com amics i podria contar-te històries de que hi ha gent que queden i tot ja en Nadals en els seus països perquè ja han fet així una amistat molt gran.
1: Era Pau, un dels organitzadors, perquè així n'hi ha, és una iniciativa privada, n'hi ha gent estrangera també al capdavant. I n'hi ha més gent, és de Portugal, viu a Anglaterra, li diuen David Silva, i qui és? És un dels entrenadors del campus. Anem a escoltar-lo.
2: Aquí ajudo a hacer casi todo. Hoy tenemos un torneo, estoy ayudando con el torneo, pero estoy aquí más de entrenador. Yo ya entreno voleiplay y juego voleiplay muchos años. Esta, una de las mejores. Sí.
1: Y coméntame, vóley playa, diferencias frente al vóley en pista y no sé si atreverme a preguntar cuál es la mejor.
2: Diferencias, hay bastantes. La mayor es que en la playa juegas solamente con dos personas y en pista son seis. Y después, cómo jugar es completamente diferente, pero la mayor diferencia es sí, la cantidad de personas que tienes en la pista. Y lo mejor, bueno, para mí, playa. El sol, las palmeras, la playa de Gandía, no hay mejor.
1: Vamos, que no hay mejor que la playa de Gandía. Ho diu David
3: Silva. De tot el món, entria la playa de Gandía.
1: Així no és. Pues, i a més, és que este campus no és només jugar a vòlei, perquè deixa molts beneficis als establiments de la platja. Home, hem de tenir en compte que són uns 500 jugadors a la setmana de tot el món. Pau, es comentava, es parlava d'aquest impacte ecològic.
0: Finalment, si no ajudem al planeta, la platja desapareixerà. Claro. Entonces, la forma de nosaltres retornar-li al planeta el que ens està donant és intentar col·laborar. Entonces, la gent quan fa l'inscripció al campus diuen on voldríem que col·laborarem en una aportació a diferents punts. Hem fet, hem ajudat a l'Amazona, tenim també adoptades dos mantes, també hem col·laborat en neteja de plàstic en l'oceà. Les propostes que ens diuen al final els jugadors, la més votada és la que tirem sempre a mà. Tot el merchandising que fem o tot el material que fem, sempre busquem que estigui certificat, que siga cotó orgànic o si són cametes tècniques, són cametes fetes per material reutilitzable. Tenim un company, un amic, que li se va ocorrir una idea que nosaltres no direm res a ningú, és un joc secret. I tots els voluntaris que estem així col·laborant anem netejant. Anem prop de la gent i és com se va netejar. I la gent, com el forma el veu a tu netejant, es comencen ells també.
1: S'impliquen, s'enganxen.
0: I nosaltres el que fem després és que anem avaluant a tots els que han col·laborat aquesta setmana. I quan s'acaba la setmana, la persona que més ha col·laborat, que no sabia la trampa aquesta, li donem un premi.
3: Uau, què te pareix? Xulo. És xulíssim.
1: Molt més que el vòlei platja.
3: Però deies, Dani, per exemple, que venen jugadors de tot el món, eh? Per exemple, de quins països poden vindre?
1: Pues mira, ho tinc anotat. Alemanya, Suïssa, Suècia, Àustria, Austràlia, Estats Units, Canadà, dos més, Nova Zelanda i Dubai.
3: Mare meva.
1: Un fum de joves provenents d'altres països que, evidentment, s'allotgen en hotels o apartaments. I sobre aquest benefici, he parlat amb la directora de l'hotel RH, Bairén, que justet enfront de les pistes de vòlei platja. Escoltem a Beatriz Martínez.
4: De fa més de 10 anys, exactament 11 anys, estan vinguent i donat compte que són, pues, després de la temporada forta que tenim nosaltres de l'estiu, durant dos mesets, inclús després abans de l'estiu, dos mesets més, són els que venen, lo qual imagina't que són durant dos mesos, que venen de tot el món, ho has dit, és internacional i bueno, pues, com has dit, venen a l'Hotel Bairén, apartaments, altres hotels, és un bon campus. Són esportistes, és gent sana, gent que ve una vida molt saludable i estàncies llargues, que no són estàncies pues, d'escapadetes de cap de setmana, 3-4 dies, és estàncies llargues, amb la qual durant tot l'any podem treballar. Tenim la sort de que les pistes estan tot just davant de l'hotel i para molta gent, inclús ens pregunten a nosaltres el que teniu del vòlei, no, el del vòlei no és del Bairén, és a part, però bueno, sí que s'allotgen molt així i bueno, bueno, i és que és pel voltant, és per a tots, o sigui, ells consumissen, van a restaurants, a bars, van a Gandia, tenen moltes activitats, con lo qual fan moltíssimes coses, és que no és només que venen a jugar a vòlei, és que sí, fan una quantitat de coses, jo parlo en Pau, parlo en Marvin, en David, i fan moltes coses que són superbones per al turisme i per a tot, con lo qual és una iniciativa boníssima.
1: Així és. Una iniciativa boníssima. I molta gent, el pensar que té algo que bon en l'hotel és que les pistes estan a un costat i a l'altre del xiringuito de l'hotel Baidén, que té instal·lat allà davant. Vale. Clar, i és, diguem, la Pau ens comentava, és com la seu. És com,
3: ¿no?,
1: el punt d'encuentro. Allí està entre partida i partida, pues algo, un refresquet, i és una meravella. I, Celia, de l'impacte en el sector dels hotels, els beneficis per a l'hostaleria. Ens ho contava José Matías, que és el gerent del restaurant Parsifal, que també té just davant del restaurant les pistes d'aquest campus internacional.
5: No dic que serà el voleibol, però qualsevol event que sigui esportiu sempre és un èxit. És, crec que és el 10 anys aquest any, crec que és el 10 aniversari, sí. ¿Vale? Però a part que es conec, cada setmana canvia el grup, cada setmana són 150 persones, 200, 80, 100... que recorren tot, que donen lluita, o sea, donen molta llum a la platja, van a Gandia per la nit a recorren el centre històric, van a fer compres, o sea, no és que sigui sols en la platja, van de tot perquè es conec als participants i als que venen molts anys i repeteixen molts anys. I és que van al supermercat, van a la farmàcia, van a Burekin, se'n van a Gandia per a Prat, se'n van al centre històric, és un turisme molt, molt sa i molt pla, ¿vale? I que damunt tot es queda sin Gandia. Sobretot busquen peixet, per suposat proven la fideuà, proven la paella, l'arròs de senyoret, però són una gent molt sana que busca aquest tipus de tal, i s'encanta, per suposat. Ah. Per molts anys, i ojalà dure molts anys, perquè a part del color que donen a la platja, que la gent que ve així veu el que n'hi ha, i a part de dir que és un turisme molt sa, deportiu, porten famílies, porten xiquets, porten de tot, o sigui, i jo per suposat que siga a favor del deport, turisme, de qualsevol aspecte que siga, siga això, siga un decalón, siga córrer, el que siga.
1: Lo que siga.
3: Lo que siga.
1: La veritat és que tot el que envolta este campus internacional, Sensation Beach, de la platja de Gandia, te dic, des de fa quasi dues setmanes fins al 24 d'octubre, que són unes quantes setmanes, pues és un atractiu turístic, vamos, fantàstic.
3: I a més venen ara, no?, que potser no està en la tromba esta de turistes que venen als mesos puntals.
1: Així és, desestacionalitzen, el deia la directora de l'hotel RH Baire, uh-huh, que ajuda que quan se van, diguem, del mes d'agost, la majoria de visitants i turistes, ahí està setembre, la segona quinzena de setembre del mes d'octubre, pues que li donen una alegria.
3: Allarguen, aquesta temporada.
1: A la platja i a la ciutat, perquè ja ho ha dit, van a veure patrimoni, se'n van a fer rutes turístiques, se'n van a la muntanya, netegen la platja, què podem
3: de
1: demanar?
3: De tot.
1: S'ho mereixen.
3: Així na que vinguin. Tots els que vulguin.
1: I me deia una cosa, una curiositat. Me comentava que al principi no posaven la paraula Gandia, quan van començar fa 10 o 11 anys, no posaven la paraula Gandia perquè el IA als estrangers d'estos països mos diuen Gandia, no, com que la estava, però ara com n'hi ha tanta implicació institucional i ja han après que Gandia es diu Gandia i saben on està en el mapa, pues Gandia, el nom de Gandia, ben gran. En tot el merchandising.
3: I ben vistos,
1: pues,
3: molt bé.
1: O sea que no es poden queixar el reclam turístic i el que suposa per a Gandia esta iniciativa del campus.
3: Molt bé, Dani, pues moltíssimes
1: gràcies. Que no vaig jugar, que jo no sé jugar a vòlei platja, ni de platja ni de pista.
3: Jo sí, eh?
1: Bueno, jo podria pegar-la a la pilota, però segurament l'enviaria o no tinc a enviar-la.
3: Bueno, ja jugarem alguna volta.
1: Ens apuntem, anem.
3: Vale, vamos, apuntem.
1: Vinga. Adéu.

0: I tornem ara a Tavernes, però ara per un tema ben diferent. Ahir, el municipi va rebre, a veure si ho pronuncio bé, Simon Pulicino, ambaixador de la República de Malta a Espanya. De fet, l'alcaldessa, Lara Romero, ha proposat inclús un agermanament amb la ciutat maltesa de Zechtun, municipi d'origen del primer maltès que es va establir a Tavernes de la Valldigna. Quina relació hi ha entre Tavernes i esta ciutat de Malta? Doncs una pista, Mifsud. Però jo ja no vos conto res més, perquè tenim a l'altra banda del telèfon a Loles Rubio Mifsud. Loles, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Contamos esa relació en el cognom Mifsud amb Malta.
1: Sí, bueno, és una qüestió que, com, clar, aquest cognom no et pots amagar molt, de seguida et pregunten d'on ve i tal. I, clar, des de ben menuts, pues, a casa ho sabíem, no? Ho anàvem preguntant i ens deia la nostra àvia que se'n recordava de moltes coses, ens ho contava. Ve de Malta, ve de l'illa de Malta, i de fet hi ha una família a Tavernes que encara són els maltesos de mal nom. I clar, sempre ho hem sabut, no? I era així, però res, la meva germana és la que més més ha investigat, però sí que en Josep Escrivà, que era el rector de la parròquia de Sant Pere, ens va deixar anar una vegada a investigar, i buscant en els llibres de batejos i de matrimonis vàrem trobar el primer Mifsud que va arribar cap a un poc abans de 1800 a Tavernes, perquè eren comerciants, i en aquell moment va haver una normativa, com ha passat fa poc, que la gent s'havia d'empadronar i arreglar-se, no? I això, ens vàrem mirar que això, el primer Mifsud era Lorenzo Mifsud, i els seus pares, com els papers està qui eren els pares i de més, venien de l'illa de Malta, i vàrem dir, hem trobat el primer. Que guai. I va ser això, 1800, sí, que es va casar amb amb Rita Altur. És que es va casar dues vegades, perquè sabeu el que passava en aquell moment, que les dones solien faltar al tindre xiquets. I res, va ser un senyor molt prolífic, va tindre 7 fills barons, que clar, d'aquests 7, cada un tenia 4 o 5 fills, i coincidia que eren quasi tots barons, homes, i res, està el poble, que hi ha xiquets menudets que són Mifsud, vull dir, és molt comú a Tavernes.
0: Que guai, molt bé. O sigui, que ve realment dels comerciants maltesos.
1: Sí, eren comerciants, de fet han trobat que tenia com un germà que vivia a Cullera, però aquell s'ha perdut, no sabem si és que no va tindre descendència o serien dones si s'ha perdut el cognom, però sí que hi havia un document, va trobar un dels maltesos de mal nom, que es va dissoldre la societat comercial que tenia. Vull dir que eren gent que tenia, de fet va arribar a haver un Mifsud alcalde, i ara avui en dia tenim dos Mifsud que són regidores, també.
0: Claro, claro.
1: De diferents partits. Exacte. Polítics, però sí. És un nom que no és molt comú a Espanya, crec que hi ha uns 200 o menys, però la majoria són de Tavernes, i finalitza sí. També. Sí, perquè hi ha una varietat que és com en T final, per ahí, però nosaltres el que ve de Malta és amb D.
0: Mifsud, així com sona, eh? Sí, sí.
1: Sí, no, hi ha moltes variants. Sempre ens escriuen, quan hi ha cartes, tens moltes variants del teu cognom. És molt difícil, sí.
0: Home, clar, això sol passar pels cognoms que són un poquet estranys per a nosaltres, sempre hi ha variacions pel camí, això és quasi inevitable. Clar, però la rellevància és que, vull dir, en el poble ja se sabia de fa temps, imagina, que venia de Malta este cognom, perquè si no, vull dir, no n'hi hauria una família que de mal nom són maltesos, no?
1: Exacte, sí, sempre ha estat en l'imaginari, diguem. La gent ho deia que sí, que veníem d'allà, i que això, la nostra abuela contava que vam vindre com comerciant, i això, venien, no sabíem si teles o no sabem què, però sí, la veritat és que van arrelar al poble, i parlant d'arrelar, de fet, està venint-me al cap que Juli Capilla va escriure un llibre sobre famílies valencianes, i conta la història també dels Mifsuds, perquè és una història així com pues això, de famílies que estaven per tota la comunitat, en Alacant, en Castelló, i de per ací la zona, pues mira, ens va trobar a nosaltres.
0: Totalment, sí, sí, ho sabíem. De fet, he intentat contactar en Juli, però no ha pogut ser possible, però bueno.
1: Estarà treballant.
0: Exacte, ja...
1: Sí, són hores de feina.
0: Claro, és horari laboral. Sí,
1: la meva germana també volia, però no, per feina no ha pogut parlar.
0: Bueno, ja tindrem l'ocasió de parlar amb ells.
1: Sí, està
0: bé. No sé si vosaltres heu arribat allí, anar allí, Loles.
1: Sí, jo no, jo he anat però de turista. Sí que varen anar en, no sé si era 2000 o 2001, una, perquè a Tavernes, clar, també va haver un polític que era de cognom Mifsud, i és que ja comentaven, no ens podem amagar, i de repente en seguida diuen, ah, sou de Tavernes, sal. I res, varen fer una avinguda nova i es diu República de Malta. En aquell moment també va vindre, no recordo si l'ambaixador o el cònsul, així al poble, i arrel d'allò pues, varen anar voluntàriament moltes famílies del poble. També hi havia alguns manclús que també diuen que sí venia de l'illa de Malta. Però això, com jo no soc, a ella no se met.
0: Ai.
1: Però sí que manclús i no recordo quin altre cognom. I res, varen anar de viatge, els va rebre allí l'ambaixador a l'illa de Malta i varen tindre un temps super, super bonic, coneixent el poble dels seus avantpassats.
0: Que guai.
1: Era Zeytun.
0: Molt bé.
1: És molt bonic, jo he anat després de turista i ho recomano, la veritat, més enllà de que siga els seus avantpassats.
0: Exacte, bueno, encara que nosaltres no tinguem, bueno, jo en el meu cas no tinc avantpassats allà, m'ho anote per anar a veure-ho igualment,
1: Sí, una illa molt bonica.
0: Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres, per l'interès, salutacions, adeu.

0: I no només Loles té una certa relació amb este cognom, sinó també tenim altres veïns de tavernes que també tenen este cognom. Juan Bamifsud, bona vesprada.
1: Bona vesprada, què tal, com esteu?
0: Conta'ns, tu sí que has arribat a visitar, no? Aquesta
1: sí,
0: ciutat maltesa, conta'ns això.
1: És molt emocionant. Hi haurà una delegació que va vindre Guido de Marco fa molts anys, era president de Malta, i de fet en tavernes li van posar una avinguda de Malta. Va una delegació de maltesos de Mifsud a Malta i després i vam fer una altra visita i vam anar, gràcies a Aurora Rubio Mifsud, va fer recopilar i va fer un arbre genealògic, va fer una tasca brutal, una veïna de tavernes, Aurora, bueno, fantàstica la seva feina, i es va volcar en tot este projecte. Després n'hi ha una associació de veïns de Malta, que estava Eugenio Pérez Mifsud, que va ser alcalde i cosí germà meu. Després vam anar, entre ells Eugenio, vam anar al poble Septum, que és el poble on va eixir el primer maltès, Lorenzo Mifsud Borg, i vam anar a la casa d'on va anar, va ser super emocionant, es van rebre, bueno, super afectius, i clar, és Mifsud allí, n'hi ha molta molt de Mifsud, i clar, també se arraigo que sabien que n'hi havia un comerciant que va vindre a la tavernes, i n'hi ha un vincul molt especial, la veritat que ens sentim super orgullosos de l'arribada de l'ambaixador Simón Puricino, va vindre amb una delegació del poble maltès, i la veritat que estem super, super contents d'aquest vincul tan afectiu.
0: Que guai, Juanma, ens contagi aquesta emoció quan parles. L'alcaldessa de Tavernes va proposar un agermanament en este municipi. Suposo que us agradaria, no?
1: Sí, és que això és un punt més, perquè l'ara, la veritat, que va estar excepcional, l'agraïm moltíssim per part de l'Ajuntament també de voler ser vincle. L'Associació de Veïns de Malta, ja el dic, que Eugenio estava ahí clavat, i hem portat un arraigo, i ara ja anem amb un pas endavant, que és l'agermanament entre les poblacions, això ja seria, perquè, clar, tu saber de l'origen, d'on ve els teus avantpassats, i damunt inclús la mateixa casa, estàvem allí i va ser tot un cúmul d'emocions, i ara que vinga gent d'ahir, que seguisca la relació. Quan va venir el president, per a nosaltres va ser un esclafit d'emocions. I ara ja estem proposant, pues, fer igual com han vingut ells a nosaltres, tornar a nosaltres després de molts anys, tornar a casa, què dic jo.
0: Que guai. Escolta, i això, aquesta relació del Mifsud, del vostre cognom, amb Malta, s'ha parlat en generacions? És a dir, els teus pares, els teus avis ja parlaven d'això?
1: Sí, de fet, en tavernes n'hi ha dos famílies, unos que són els maltesos, que directament ja es diuen els maltesos, i nosaltres els nascidoros, són com els apodos que diguem així en els pobles, i clar, els maltesos, clar, sempre tots han sigut conscients que eren de Malta, i després els Mifsud també, entonces nosaltres sempre ha sigut la vinculació, i com si n'hi haguera necessitat, perquè abans no es viatjava com ara, i ara, pues clar, que vinguera el president, que nosaltres anem, els fills ja van, entonces ja crea un vincul que pareix que estiga més a prop. I la veritat que quan estàs allí, Mifsud per ací, Mifsud per allà, i quan dius que eres Mifsud, dius, joder, i damunt diem, quasi la doble nacionalitat. La veritat que és molt, molt emocionant. Són coses que, clar, saps d'on vens, els teus avantpassats, i ja el dic, l'estudi que he fet a Aurora és que mai estarem prou agraïts, perquè és una obra de, bueno, titànica, un esforç, i després l'associació d'Amics de Malta, doncs, i tal, sempre estan permanentment aquests vincles que no es perguen. I clar, la proposta que va fer l'Ara, pues, la veritat que es va emocionar, i de fet ja estem manejant-nos per tornar a anar.
0: Que guai. Això anava a preguntar si n'hi havia algun viatge pròxim per tornar a estar allí.
1: Sí, quan vam acabar tan emocionats, i ells han vingut, tornarem a anar, i estem ja, Eugenio diu, fem un grup de WhatsApp i ja estem
0: pues
1: preparant.
0: Sí.
1: I a veure si l'agermanament seria brutal. La veritat que són coses que les persones, quan vas fent més major, des d'arrels, i de més la manera de ser, aquesta gent era comerciant, i eren així inquiets, així artístics, tal, perquè aquest home va tindre 11 fills, el primer que va vindre, i clar, tot són tipus la vena artística, tipus la vena comercial, entonces sí que és cert que aquest estigma ha seguit en tots els Mifsud, la vall digna, que és molt emocionant. Sí.
0: Que xulo. Clar, famílies directes, Juanba, no teniu a Malta, no? O sí?
1: Ara, bueno, que sapiam, sí que tenim a l'arbre, que sabem d'on
0: claro
1: ve cadascú.
0: Vale, llavors, vull dir, els antecedents,
1: sí. Sí, ho tenim tot. Passat, vull dir, està tot documentat. Vale. tot està, a més, ja el dic, està superben documentat i encara, Aurora, mos ha demanat ahir unes partides de defuncions per encara poder arraigar més i poder encara millorar este gran treball que he fet.
0: Mm-hmm. Molt bé, Juanma, doncs moltíssimes gràcies per contar-nos tot això. I escolta, si se n'aneu a Malta, a veure si passa l'autobús per així Radio Gandia, on anem amb vosaltres també.
1: Molt bé, seria un plaer. La veritat és que és molt bonic i sobretot és un lloc mediterrani i sí que quan veus el caràcter el sents... És una situació tot el rato, constantment que estàs a casa. És una sensació... Clar, això no es pot ni comprar ni vendre, això tu ho sents i així no ho percebíem tots els que estàvem.
0: Total.
1: Bueno, moltíssimes gràcies per la crida i agrair a tots els que fan possible aquestes coses que a voltes dius, això pot ser i passa, saps?
0: Totalment, sí.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Juanma, moltíssimes gràcies.
1: La crida, un plaer.
0: Gràcies. Adéu.
2: Este año la Preferia viene cargada de música, espectáculo y muchas ganas de fiesta. Dos noches, dos propuestas diferentes y un mismo objetivo. Bailar, disfrutar y vivir la fiesta hasta la madrugada.
3: 25 de septiembre, desde las 9 de la noche y hasta las 4 de la madrugada en la Plaza El Tirán, la Preferia con Baccarat on Tour. 26 de septiembre, desde las 9 de la noche y hasta las 4 de la madrugada en la Plaza El Tirán, la Preferia con Falcata on Tour.
2: Comenzamos a celebrar la feria a lo grande con sonido, iluminación y una selección musical pensada para mantener la energía toda la noche. Vente de Preferia con las grandes fiestas de Baccarat y Falcata on Tour.
3: ¡No te lo pierdas!
2: Con entrada gratuita.
3: Colabora Grupo Radio Gandía.
4: La vuelta al cole ya está aquí y en el Centro Comercial Plaza Mayor Gandía lo tenemos todo preparado. Encuentra todo lo que necesitas para empezar el curso con ilusión y después de las compras, toca disfrutar. Descubre nuestra amplia oferta de restauración, bolera y cines para compartir los mejores momentos en familia. Plaza Mayor Gandía, tu vuelta al cole empieza aquí y continúa con mucho más.
5: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
6: Yes, of course.
5: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
6: Yes, of course.
5: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
6: Yes, of course.
5: Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
7: Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
8: ¿Ayer te vi? ¿A dónde ibas con tanta prisa?
9: Pues no sé si contarte a dónde iba.
8: ¿En serio? ¿Qué dices? Cuéntame, ¿a dónde ibas?
9: Pues iba a Cocina Fácil. Me reformo toda la casa y aprovecho el mes sin IVA. Sí, sí, mes sin IVA en cocinas y armarios de Cocina Fácil.
8: Cocinafácil.es. Ya está, ya sé dónde.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
2: ¿Qué tal? Seguim molt pendents, dices derivades de la brutal agressió patida per una persona marroquina este dissabte a la nit a Tavernes del Valldigna. La Guàrdia Civil prepara les primeres detencions per a les pròximes hores després de que s'hagin identificat ja algun dels integrants del grup de menors que hauria participat en este acte violent. Recordem que este assumpte ha eixit a la llum després de que el col·lectiu Valldigna antifeixista hagi denunciat una agressió suposadament racista que va patir un home magrebí mentre en la localitat se celebrava la desfilada de disfresses amb motiu de les festes patronals. Esta associació ha remès un vídeo a la premsa en què s'observa un grup de joves agredint a este home i al mateix temps es llancen missatges racistes. Escoltem un membre de Valldigna antifeixista que ha preferit mantindre l'anonimat per a temor a possibles represàlies.
3: Nosaltres no sabem el motiu, almenys, perquè comença este fustigament, que comencen ja pues, una multitud, comença a vingar l'espenta i, bueno, el que es veu al vídeo, vinga ja pues, insults, comentaris racistes i una pallissa, el que és clarament una pallissa que van pegant-li, va caient en terra i continuen pegant-li durant el vídeo. El vídeo que nosaltres hem vist dura 5 minuts, 45 segons, n'hi ha, jo què sé, no sé quanta gent hi haurà, 30, 40, i la gent, alguns diuen, ai, pareu, que li fareu mal, però ningú s'acaba de clavar.
2: Per desgràcia, esta no és l'única agressió que es produïa a Tavernes, i ese mateix dia, moments abans, un dels integrants d'este mateix grup, que va donar la pallissa a este home marroquí, ja havia trencat la mandíbula a un jove de 20 anys, nascut a Espanya, però de pares senegalesos. Una pallissa que la família de la víctima ja ha denunciat. I després de conèixer l'ocorregut, la màxima autoritat de Tavernes, l'alcaldessa Lara Romero, ha condemnat els fets. Romero ha assenyalat que l'ocorregut ja està sent investigat per la Guàrdia Civil i que han de ser prudents en un cas que està baix secret de sumari. L'alcaldessa Ballera manté que este tipus d'agressions són fets aïllats, diu, que no representen a Tavernes.
4: Des de l'Ajuntament de Tavernes i com a alcaldessa de la ciutat volem mostrar la nostra condemna més ferma davant de qualsevol acte de violència i qualsevol conducta amb possibles connotacions racistes o xenòfobes. Els fets que hem conegut a través d'un vídeo ja estan en mans de la Guàrdia Civil i com que la investigació es troba sota secret de sumari hem de ser prudents i deixar treballar a les forces de seguretat. Volem traslladar també un missatge de tranquil·litat. Estem davant d'un fet aïllat i que no representa presenta Tavernes.
2: I este matí ha tingut lloc la sessió plenària de Gandia corresponent al mes de setembre. En ella s'ha aprovat, entre altres qüestions, que el pavelló d'Alterofília passi a denominar-se Antoni Climent Donet Misteri, a més de qüestions econòmiques com ara l'aprovació de les línies generals del pressupost municipal de 2027. Quant a les propostes de cada formació, Vox ha demanat crear una pla de neteja per als carrers, el PP un xec de naixement de 500 euros i quant al govern municipal ha exigit un mitjà de transport comarcal escolar, entre altres qüestions. Un dels moments de més tensió al plenari ha sigut quan el PP ha demanat la reprovació de la regidora de Seguretat i Trànsit, Lídia Moral. També en el plenari de l'Ajuntament de Gandia s'ha aprovat definitivament el seu primer pla local de residus i dona pas a un nou model de gestió per a tota la ciutat. I a més d'aquestes qüestions, en el plenari la seguretat ha sigut una vegada més un dels principals assumptes tractats. En concret, una moció de Vox reclamant que reforci la presència policial en diferents barris de la ciutat, a més d'un manifest del PP reclamant una resposta de l'Estat davant la crisi de Ceuta. Escoltem el regidor de Vox, Manuel Millet, i també la resposta de la coportaveu de Compromís, Alicia Izquierdo.
5: El mensaje dice así, ayer un marroquí increpó sexualmente a mi hija. Esto es la Gandía que vemos todos los días. Lo que no podemos hacer es taparnos.
6: Qualsevol delicte que es produeix a Gandia ens preocupa. I nosaltres no som qui per negar el que els números diuen, i és que els últims anys pues, sí, hi ha indicadors que, és, que hi ha delictes que han augmentat. Però miren, de reconèixer un problema i construir un relat de que Gandia és una ciutat insegura és una distància bastant enorme.
2: De la mà han anat totes les forces polítiques presents en la Corporació Gandiana, excepte el Partit Socialista, respecte a l'exigència d'un servei ferroviari digne i de qualitat. Escoltem el representant de Vox, Manuel Millet, La portaveu de Compromís, Esther Sapena, el regidor popular Guillermo Barber, a més del socialista Vicent Mascarell.
5: Entendemos que el Ayuntamiento de Gandía debe trasladar al Gobierno de España, al Ministerio de Transportes y Movilidad, a Renfe y a DIF, las necesidades de nuestra ciudad.
7: Compromís no comença avui a reivindicar un rodalia digne. És una lluita de dècades, als carrers i també als òrgans on tenim representació pública.
8: Y quiero empezar agradeciendo públicamente al Compromís y de Vox que se han sumado a este manifiesto del Grupo Popular.
9: Y no es la primera vez que este grup en gran part es dona la raó. La C1 estem patint els nostres veïns, però també tenim que ser rigorosos. La proposta del PP demana que en primer lloc un pla d'inversió de 1.500 milions d'euros, però això ja ha sigut aprovat pel Congrés dels Diputats.
2: I la policia local de Gandia continua avançant en el procés per a incorporar nous agents. Més d'un centenar d'aspirants han participat en la prova psicotècnica del primer procés selectiu que permet ampliar la plantilla policial fins a 20 efectius. Lídia Morán és la titular de Seguretat Ciutadana de Gandia.
10: Desde el Ayuntamiento de Gandía continuamos trabajando para incorporar más agentes a nuestra plantilla. Sigue avanzando el primero de los procesos selectivos para incorporar hasta un total de 22 nuevos agentes. En esta ocasión se ha llevado a término el examen psicotécnico. Se han presentado más de 100 aspirantes que superaron la prueba anterior, que fueron las pruebas físicas. Y de esta manera avanzamos a un muy buen ritmo para poder incorporar próximamente a los nuevos agentes.
2: I recordem ara el cas de Mari Carmen, l'anciana de 87 anys, desnonada del pis de Madrid en el qual vivia des de fa 70 anys. Una situació que ens recorda una realitat que també existeix a la Safor. Escoltem a Judit Martínez, portaveu del Sindicat d'Habitatge de la Safor.
11: Fa poc vaig veure una família a Potries que al final vam aconseguir que es pogueren quedar amb un lloguer social. També vam tindre una dona

0: casa sin usar. Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Mayor te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Mayor 33, Gandía. Compra Oro Carrer Mayor. Convierte tu oro en oportunidades.
1: Todos queremos estar entre los mejores. En 2026, Skoda ya es la segunda marca más vendida en Europa. En Skoda Jorro Import, descubre nuestra gama de combustión con Fabia, Kamiq, Karoq y Kodiaq y la gama eléctrica con Elroq, Enyaq, Epic y Peak. Celébralo con hasta 9.000 euros de descuento en eléctricos de stock y aprovecha las ayudas del Plan Auto Plus antes de que se acaben. Oferta válida solo hasta fin de existencias. Skoda Jorro Import, frente a Dulcesol. ¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.
1: En la Ventana Gandía, la entrevista.
3: En les últimes hores és notícia, per desgràcia, una notícia de ressò. Parlem d'una agressió, una brutal agressió a una persona de Marroc i en este cas també, prèviament, va haver una altra agressió a una persona senegalesa. Volem saber exactament què és el que està passant per la ment de moltes persones quan es donen situacions com esta i pareix que estan normalitzant-se. Per això hem volgut parlar amb Pau Pérez, que és sociòleg i professor de la Universitat de València. Pau, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Hola, molt bona vesprada i amb preocupació escoltem el que ens dius i així és. Anem a veure com podem ajudar a comprendre millor.
3: Pau, parlem evidentment d'una situació que és estranya, joves que no tenen altra diversió que manifestar la seva violència, una violència extrema en una persona totalment desvalguda, en este cas, una persona immigrant del Marroc, en una brutalitat sense precedents.
4: Pues sí, és molt preocupant veure el que està passant. Segurament estem ara arribant, no?, a les conseqüències de molt de temps de campanyes d'odi, de castigar o minoritzar a la persona migrant, d'estigmatitzar, a posar-li una etiqueta, no?, un estigma a aquesta persona que és migrant i culpabilitzar-lo de tots els mals de la societat. Aquesta és l'estratègia que ha estat fent l'extrema dreta des dels seus inicis i actualment pues, ho està fent amb molta intensitat. Forces polítiques que se dediquen a propagar discursos d'odi sense cap tipus de fonament, més enllà de odiar, culpabilitzar, sense entrar a la raó dels problemes o a l'arrel dels problemes. I el que veiem és que la gent jove compra aquests discursos propagats de manera fraudulenta o de manera enganyosa per les xarxes socials i culpabilitzen a aquestes persones migrants de tot allò negatiu que n'hi ha en la societat. Les migracions són un fenomen i com a tot fenomen té conseqüències positives i conseqüències negatives. Així s'estudia des de la sociologia, ja que des dels inicis de la humanitat n'hi ha migracions. Les migracions estan i estaran, perquè formen part de la dinàmica humana. O sigui, ser contrari a les migracions és ser contrari a la pròpia dinàmica de la humanitat. És a dir, no se poden parar les migracions. Però sí que veiem que des de la dreta i la dreta extrema, que fan un discurs molt pròxim, molt paral·lel, i d'alguna manera intenten pues, posar portes al camp o negar el fenomen migratori i culpabilitzar els migrants de tots els problemes socials. Quan de vegades se volen donar respostes senzilles a problemes complexos i se crea aquesta dissonància o aquesta situació de que al final gent jove acaba agredint a un migrant pobre que no té res a veure ni deu res i és culpabilitzat. És a dir, de sembrar la xitxània en les nostres societats, de sembrar l'odi, se recullen situacions extremes d'odi, de violència, que són desagradables per a la majoria de la gent i que no són desitjables. Mm-hmm. És a dir, un ambient de bon govern té que crear

0: misericòrdia i tolerància, no odi i violència.
1: Pau, parlem, evidentment, ningú se li escapa que aquesta situació es dona després del que ha passat en Ceuta. Creus que d'alguna manera estos joves se senten legitimats en tot el que està passant per actuar d'esta forma?
0: Efectivament. Bueno, la campanya de Ceuta d'alguna manera respon a un poc a aquestes dinàmiques, no? La gent no vol saber què ha passat, no vol saber quin grau d'implicació tenen els governs de Marroc, quin grau d'implicació tenen els diversos agents i volen, pues, no sé, culpabilitzar els migrants de tot el que es passa. Pues a lo millor caldria tindre una mirada més ampla, veure quin paper han jugat els diversos governs i també caldria tindre una mirada més humana, no? Perquè jo em manifestaria per els drets humans de les persones que estan allí. Jo sí que faria una manifestació, però fer una manifestació perquè, d'alguna manera, demonitzar el govern d'Espanya, pues, la veritat és que ho veig pues, un despropòsit. I jo veig que és una instrumentalització política d'un fenomen i problematitzar una cosa que existís i existirà com són les migracions.
1: Parlem del paper de les xarxes socials, els joves a tota hora inclús s'informen, entre cometes, a través de les xarxes socials en el perill que això implica. Quin paper estan jugant les xarxes en tot aquest assumpte?
0: Pues la veritat és que les xarxes socials, que tenen moltes capacitats, en el cas este concret que estem parlant, d'alguna manera desinformen i d'alguna manera creen un soroll que no és desitjable, perquè repeteixen consignes, proclames d'odi, quan justament el que cal és comprendre el diferent, entendre el que està passant, una mirada un poc més profunda, més complexa. I el que fan les xarxes socials és, per un costat, l'eco, la cambra de l'eco, no? Que és dir, repetir, i per l'altre costat, la simplificació i banalització dels missatges per arribar, no sé, a dir pues, paraules que jo no vull dir a la ràdio, però fuera este, fuera l'altre, este no, este sí. I això, pues, és una simplificació tan burda de la realitat que l'únic que ens conduïs és a una guerra social que no és desitjable.
1: Quan es parla en experts, en historiadors, comenten la situació actual, recorda molt, n'hi ha molts punts paral·lels, per desgràcia, amb aquesta situació prebèl·lica. Parlem de guerra civil, parlem de Segona Guerra Mundial. És tan greu, Pau, el que estem vivint?
0: Efectivament. Se busca un clima, crear un clima de confrontació, quan el clima positiu és el de la concòrdia, el diàleg, entendre el diferent, comprendre el que està passant, i buscar aquesta problematització contínua de tot, pues la veritat és que només respon als interessos d'uns determinats grups socials escorats a la dreta, perquè si tu mires els indicadors socioeconòmics de l'estat espanyol, no són uns mals indicadors socioeconòmics. Que n'hi ha problemes? Efectivament, l'habitatge és un problema, això n'hi ha altres problemes que s'han de resoldre, la inflació, problemes econòmics, però el que es veu clarament és un interès de determinats poders polítics per desestabilitzar la situació i segurament legitimar un canvi de govern o desestabilitzar el govern actual. Però si mires amb ulls frescos els indicadors socioeconòmics d'Espanya, són uns indicadors molt positius en línia a moltes coses positives que s'estan vivint en la Unió Europea.
1: I Pau, evidentment, la pregunta del milió de dòlars i si tens vareta màgica, es pot i com es podria reconduir aquesta situació que estem vivint?
0: Pues mira, una recepta molt aixina de primeres seria crear un clima de concòrdia, un ambient social progressista, estimular el diàleg, entendre'ns entre diferents, parlar-nos, mirar-nos als ulls i entendre que els problemes dels migrants són uns problemes, no culpabilitzar al migrant d'allò que fa, sinó tindre una mirada de comprendre la situació econòmica. Està clar que sempre van haver problemes socials, però probablement el que caldrà és dialogar per millorar la situació i no tant problematitzar cadascuna de les coses que passen en la societat. És l'hora de la política, del diàleg i de la confrontació d'idees.
1: És l'hora de la política i del diàleg i esperem que siga així. Pau Pérez, sociòleg i professor de la Universitat de València, moltíssimes gràcies i sobretot gràcies per aquest atrac en tota regla, perquè evidentment sempre que el telefonem el tenim a l'altre costat i en aquest cas quan t'ha comentat el tema has dit expressament soc el teu home, telefona a Matarora i així n'estem fent-ho.
0: Sí, gràcies a vosaltres per la gran tasca informativa que feu. Moltes vegades coses molt greus que passen a la Safor no se sabrien si no les noticieu i per tant compliu un deure democràtic molt important.

I acabem amb la previsió de l'oratge per a demà. Seguim sense cap alteració meteorològica per davant. Així doncs, demà divendres viurem una nova jornada de tranquil·litat atmosfèrica a la nostra comarca, que tornarà a gaudir de temperatures que arribaran als 29 graus de màxima. El cel continuarà sense núvols.

Ho deixem així. Ja sabem que tornem demà a les 7:20 amb el matinal a càrrec de la nostra companya Anna Llopis i sempre actualitzat, si ho volen, en la nostra web radiogandia.net. Gràcies, com sempre, per estar ahí. Continuen ara el calor de la ràdio, el calor, com sempre, de la SER. Adeu.